0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: La ràdio del Ter sona a tot el món.
2: Anywhere, anywhere, anywhere.
1: Escolta'ns

0: tota la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils. Ah, però són cançons de l'estiu.

això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch him surfing out there, inside, outside, USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

0: El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar l'Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino és.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black is Black.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I want you to be my baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La felicidad. Antes...

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard.
1: Congratulations.
0: Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles.
1: Congratulations.
0: S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele? Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord, de Sant Sebastià, concretament. Tenien un bolo, una actuació aquella nit, allà, a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Parc.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ha. Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chick Corea Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.

0: La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Cuadro. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
1: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
0: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
1: Ramona, te quiero.
0: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les van dur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant, i sobretot la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Mari

Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81? Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

Camino del Sur, Los Chicos de la Bahía, Cançó de l'Estiu 82.

0: tropicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mai.

1983. We are walking like in a Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. This time we got it right. Aquell estiu we're living like in a Dolce Vita. Va resar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, like in a Dolce Vita. Que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus. Na, na, na, na, na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni

0: tu ni nadie o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, no le chapa,

0: visca la calçotada.
1: Siguis on siguis.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
2: R4 i la Franja del Penedès. Via.

0: dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake. Turn it
0: up. 107 FM.
5: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
3: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
4: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: En tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
1: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
3: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
1: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
6: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
4: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com anar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió continua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
4: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
7: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar no posar-nos nosaltres en risc, alertar als serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
4: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
1: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
4: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
1: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
4: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de setorrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
4: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
8: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
4: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
1: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, trama en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
4: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a un quart de set.
4: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
1: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
9: Hola, bon dia. De moment aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. També la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Matador, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 en aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35, a Llagostera, de fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no, de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
1: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
10: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
11: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
12: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
10: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
1: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
4: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
13: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
4: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
1: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
1: El premi més gran de la història de l'11 ha caigut a Lleida.
4: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
14: L'11 ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
15: Me llamaron los de la prensa de la 11 que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no. 71.000 millones de euros. Digo, ¡hala, qué dice! Sí. Y bueno, pues, no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la 11, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
14: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'11, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
1: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:15, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
4: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
16: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenar, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
17: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
16: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
17: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
16: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet, i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
18: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí. I després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
16: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
1: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa.
4: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
1: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i es Bojarrats de les Santes.
3: El desvetllament ve llogós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
1: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castell de Nou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat, i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten l'últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera ajuntar castells de la gamma bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana doble compromís per la colla tarragonina, que ho compartirà plaça amb les dues colles, les Xiquets de Valls.
1: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
3: La Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Sinfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el públic dempeus en el que va ser l'homenatge dels espectadors al fins ara director musical del Liceu. Pons continuarà vinculat, això sí, a la institució com a director musical honorari.
1: D'altra banda, el festival El Tinglado de Vilanova i la Geltrú ha viscut la segona nit de concerts a la Torre d'Enveja. Els Pets han estat al cap de cartell d'aquesta segona jornada.

0: més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casali actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
2: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
3: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo que es de autora, compositora, productora, etcétera.
2: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs de l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre al Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro, el nou fitxatge del Barça. Karim Adeyemi s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al-Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila-Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí, que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
10: El pèsol. El pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós

0: Naumus, que té una textura suau i dolça. El ser ric en proteïna també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
4: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
2: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
5: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
5: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrer, que està estabilitzat.
2: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Aureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
2: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit d'emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
4: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'Alvirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
2: amb aquesta víctima. Són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
7: Ara mateix les dimensions

0: condicions de la plantilla no són les adequades. Treballem en uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei. Permeti-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puig Cerdà a l'atur de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puig Cerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva presa.
1: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida, Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i en parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. ADIF està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força. Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
2: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
4: Un altre cap de setmana amb el pla Alfa activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, a Reobert, Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
5: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'hi ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
6: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
4: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
1: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
7: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
1: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
2: L'Entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
1: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza el seu viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
2: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
8: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
9: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
8: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
1: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre, perquè el casal de la Pianola del Pinell de Brell, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
2: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
10: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
11: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues, van haver de sobreviure a repressions o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
10: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
1: Fem un apunt en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
2: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
1: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa Més a partir de les 5 de la tarda.
1: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival de Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada aquesta mitjanit.

0: L'artista porto-riqueny ha estat el darrer actual escenari principal de l'esdeveniment, on ha desplegat els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Una estona abans, el DJ i productor català Juan Magán ha convertit el Parc del Fòrum en una veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Osa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: Kilómetro. Alboran torna als escenaris amb la seva extensa gira Tour Kilómetro Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
1: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ª trobada amb els acordionistes del Pirineu.
0: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la músic i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
2: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
3: Ben bé una quinzena de nacionalitats diferents i evidentment això doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans Tapieta Litúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
2: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà dels Països Catalans.
1: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firal i de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ª d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
4: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
5: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
4: Com a novetat d'aquesta edició s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
0: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrim Atuncara i Àlex González. Per part de l'Europa el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup però no va jugar aquest primer amistós.
1: D'altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol el que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
0: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
0: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la Tercera Federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors de la mateixa categoria inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B a casa aquest dissabte a 7:45.
8: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja em sembla que ja van començar la setmana passada, vindran una miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant a l'estat òptim per les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1 i bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga com és el Badalona, Vilassar, i després doncs tres equips de primera catalana com és Lloret, la Juventus de Lloret també i el Torroella.
7: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
1: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
0: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torras, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
9: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, pues una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa, crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè, bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
1: D'altra banda, el marxador Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
0: Exhibició de superioritat del barceloní, que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
10: Mai m'he imaginat, ni en somnis, estar en un pòdium al Campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
11: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar la enhorabona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, mestre de Font Romeu, compartint entrenos. També vull donar-li la enhorabona per la medalla plata.
1: En el mateix campionat, Elda Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que una atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
14: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
13: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
14: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
15: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
16: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
15: Quieres empezar desde lo más alto. Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
16: Sí.
13: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
17: ¿Entonces cuánto debemos?
15: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
17: Creo que me apuntaré a esa cosa.
18: ¿Qué cosa?
17: Nada, un programa de gimnasio.
19: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes pagar.
13: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
17: Estàs molt delgada. Estàs bé?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reprendre amb total normalitat durant la setmana vinent. I en plana de successos, un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 bombers i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment es va fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada es va localitzar el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt del virament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. I més successos, un operari de 66 anys ha mort també aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. I continua el risc extrem d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes. De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat juntament amb el que s'ha declarat fa uns minuts a Perafort, al Tarragonès, en una planta química que ha obligat també a activar el Pla Secta de la Generalitat. I el que també està activat és el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents punts del país, com diem, entre aquesta tarda i demà diumenge. I en els esports, victòria del Barça davant l'Europa per 4-1 en el primer amistós de la pretemporada que es va disputar ahir divendres a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: zones siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
3: Feel Good Music.
4: This is Jelly Rolling.
5: This is Noah Kahan.
6: This is Justin Timberlake. Tony!

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.
2: Yeah.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: Comença amb aquesta sintonia. La música que despetlla els teus veïns te la mesclen DJ Castor i Bass Corners en dues hores del ritme més contundent que mou el planeta. Sintonitza el 107, que és hora de la traca.

Benvinguts i benvingudes a La Traca. Això és La Traca número 291, l'últim programa d'aquesta temporada, com sempre des dels estudis de Ràdio Manlleu amb mi, DJ Castor. Abans de començar, recordeu que ens podeu seguir a Instagram a latraca.podcast, on anirem compartint totes les novetats del programa. També podeu recuperar tots els episodis d'Apple Podcast i iBooks i escoltar-nos cada últim dissabte de mes a Ràdio Manlleu. Avui toca un programa especial. No hi ha una Traca Selection concreta ni una única temàtica. Avui volem acomiadar la temporada fent el que més ens agrada, una sessió freestyle. Combinant alguns dels temes que més ens han marcat aquests últims mesos amb novetats que han anat apareixent durant la temporada. Una manera de mirar enrere, recordar moments viscuts i celebrar un altre any de música compartida amb tots vosaltres. I sí, segurament molts us preguntareu pel Defcon 1. Malauradament, com tots sabeu, aquesta edició es va haver de cancel·lar pels fets que van succeir. I evidentment va ser una notícia molt dura per una comunitat hard dance. Esperem que ben aviat es pugui tornar a celebrar amb normalitat i que puguem tornar a viure aquella màgia que fa únic aquest festival. Però avui toca mirar endavant, gaudir de la música i acomiadar aquesta temporada com es mereix. A pujar el volum, doncs, que comença La Traca.

times. Always remember.

Always hide where there's no light. After the sunshine,

imagination.

0: think I'm strange and call me names, but I don't care, don't like them anyway. I make them suffer, I feel the strength. More gasoline, increase the pain. The flames they whisper, they say don't stop. You are the fuel, you need to blaze it up.
1: Ei, ei, que això és La Traca, i avui estem fent un petit viatge per aquesta temporada. Durant aquests mesos hem recorregut molts racons del hard dance. Himnes de festivals, hardcore, rollstyle, eurodance, remixes, sessions especials, i també hem anat descobrint més rere més les novetats que han anat marcant l'escena. Això és el que sempre ha volgut ser La Traca, un espai que per compartir la música que ens apassiona, descobrir artistes, reviure records i sobretot passar una bona estona plegats. Encara queda molta sessió per davant, així que continuem fent el que millor sabem fer, rebentant els timpans.

i arribem a la recta final d'aquesta sessió de comiat. Una sessió que resumeix molt bé el que ha estat aquesta temporada. Records, novetats, clàssics, himnes i molta música que ens ha acompanyat durant tots els mesos. Gràcies per haver format part d'aquest viatge i ara deixarem sonar els últims temes del programa abans d'acomiadar definitivament aquesta temporada de La Traca.

I ara sí, fins aquí la traca número 291 i amb ell posem punt final a una nova temporada. Ha estat un any ple de música, de sessions especials, de noves seccions, de descobriments i de molts moments compartits amb tots vosaltres. Sense els que ens escolteu programa rere programa, tot això no tindria sentit. Gràcies de tot cor a Ràdio Manlleu per continuar apostant per la traca i donar-nos un espai on seguir compartint la nostra passió per la música electrònica. Gràcies també a la veïva, la Clàudia Cabré, per tota la feina que fa darrere les xarxes socials i per ajudar que la traca continuï creixent dia rere dia. I recordeu que ens podeu seguir a Instagram a la traca/podcast, on continuarem actius i recuperar tots els programes a Apple Podcasts i iBooks, sempre que us vingui de gust tornar-los a escoltar. Això no és un adeu, és simplement un fins aviat. Ara toca descansar una mica, carregar piles, preparar noves idees i treballar perquè la pròxima temporada arribi amb més força que mai. Quan sigui el moment, la traca tornarà. Jo sóc DJ Castor, gràcies per haver compartit aquesta temporada amb nosaltres. Fins molt aviat! Orchestrated universe.

o bé en línia, o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és encara a hores d'ara no el DAB, però sí la FM. Salutacions, Ripollès, també a la Selva, Empordà, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana i tot el barcelonès, al Bages, l'Anoia, Lleida, la terra ferma, terres de Ponent i també terra de cargols. I de molta calor l'estiu i molta boira.

també Cunit, a la Costa Daurada, aquell lloc preciós, al Baix Penedès, a la província de Tarragona.

cases, caos i hit parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fer un jingle. Jordi Casas.

Terrassa i també des de Formentera. Eren Fendi, Crazy Pizza, Playwright, el Balearic Mix, donant pas a una cançó que va fer

Istanbul, però no condueixis, que et portin

Mia no, una wannabe, no? Un wannabe. Daniel Staper. Daniel, et diré una cosa. Perquè els DJs posin la teva música, que està molt ben feta, has de mirar que es pugui mesclar bé, eh? Que el DJ no la pifi, perquè aleshores, òbviament, aquesta cançó ja no la posa més.

el més nou. Això ens ho va passar ja fa temps, en exclusiva, quan no ho tenia ningú. Directament des d'Austràlia, Sergeant Slick. Un home que fa, doncs, temes, agafant temes antics, com és

Hermano, donant pas ara mateix a The Movement, una cançó molt nova que ens han passat en format promo. Atenció a

era Dario Núñez, Alex Now, Pumpkin Vibes. Durant pas a la segona reversió remix d'un tema que ja havíem posat fa temps aquí al...